0: La teva vida plena de música amb Ràdio Abrera.
1: La música és Ràdio Abrera.
0: 107.9 FM.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
1: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: Sergir.
1: Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles.

0: de la cassola.
1: Ràdio Abrera. Són les 5.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche.

0: en Blacktronic, aquí en Radio Abrera 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Tuve el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del

0: 94.7.
1: Les nits s'omplen de música. Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera. Ràdio Obrera.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: és hora 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Bueno, yo te dice la verdad, mi cante viene del padecer y del sufrir, porque yo nunca he sabido cantar, ni yo creo que sé cantar, yo lo que hago es transmitir.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
0: Ajuntament d'Abrera.
2: Amb tu, per tu.
5: Welcome to Mediterranean Life. Cali, mucho cervecita, un poquito de siesta y fiesta.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
0: De setmana, cap de setmana, amb Ràdio Abrera.
5: Ai, amb aquesta calor, em ve de gust escoltar Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Són les 3 i

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

hispano y latino. ¿Qué pasa? Con mi guerrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Doncs la Lídia aprofitarà les vacances que té de mestre, però amb la sort que té, segur que allà on vagi hi haurà tempesta. I l'Òscar marxarà amb la gossa, no sé quin poble de merda. Ell diu que està fora de la vida i que no torna fins a setembre. La Xènia i la família...

0: amb avís d'alertes de calor. Protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera.
3: Marquem la diferència.

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada d'ahir pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris que es van retirar amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està duent a terme. Segons Paneque, sembla que hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte al compliment del contracte. Busquem ara la previsió meteorològica per les properes hores, marcada per un canvi de temps i l'arribada d'algunes pluges en territori català. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de juliol amb novetats meteorològiques. Ja a aquestes hores del matí tenim unes temperatures que de moment es mantenen molt semblants, amb un ambient més carregat de núvols, sobretot a tot el prelitoral i tot el litoral català. De fet, alguna gota es deixa veure sobretot a la costa central i també a la zona del Cap de Creus, amb una tramuntana que començarà a bufar sobretot a l'Alt Empordà i un mestral a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, les precipitacions començaran a entrar pel Pirineu més occidental i al llarg de la tarda aniran escombrant la resta del Pirineu, Prepirineu i arribant també a les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona, on aquí els ruixats podran acompanyar-se tempesta i amb calamar-se o pedra. També a la zona dels ports els ruixats aniran acompanyats de tempesta. En general, les temperatures baixaran excepte a les Terres de l'Ebre i les comarques de Tarragona, on aquí aquest vent de ponent més rescalfat farà que les temperatures es mantinguin elevades.
2: Gràcies, Marc. En cultura, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival, que va arrencar amb força el vespre a Barcelona i s'ha allargat fins la passada mitjanit. Més enllà de l'artista porto-riqueny, hi han passat també aquesta nit altres noms com Juan Magán, De La Rose, De La Osa o Lola Índico. I en plana esportiva, el Barça va debutar amb victòria el passat vespre en la pretemporada, superant a l'Europa en un partit jugat a porta

0: Tancada la ciutat esportiva Joan Gamper. El resultat va ser de 4-1. Els gols locals van ser d'Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Abrima Tunkara i Àlex González. El visitant va ser de Ribeiro. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada per assistir-hi. Cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. També dissabte, de 10 a 1, és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi, cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 25 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits al Mirall per a infants de 5 a 10 anys. Diumenge 26 de juliol de 5 a 6 es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Dissabte 25 de juliol a les 11 del matí es farà una Holi Party seguida a 2:15 d'una festa de l'escuma. De 12 a 3 hi haurà vermut electrònic amb 10 preses i el barabi. De 7 de la tarda a 9 del vespre se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 2:15 hi haurà sopar al carrer i a 2:12 ball de nit amb el duet Esquitch fins a 2:15 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1 hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15 gaudirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, a partir de les 11 del matí hi haurà xocolatada per a tothom i jocs infantils a la pista. De 7:15 a 9 del vespre hi haurà ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molky al Parc Nou. A 8:15 es farà animació infantil amb els germans a Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Van, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a 4 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a les 10 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'1 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A les 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Durant el mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 10:45 a 11:45 del matí.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt, per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins, per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
5: ¿Qué horas son, mi corazón?
6: Hora 23.
7: Te lo dije muy clarito.
8: Permanece a la escucha.
9: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
6: Hora 23.
9: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
6: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
9: A Ràdio Abrera, Hora 23.
10: Ràdio Reloj.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
10: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
12: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
13: That's right.
14: It's gonna be a lonely night.
15: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
16: A Radio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Anya.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques Codolles a Farrera, el Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris que s'han retirat amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin durant el dia 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està duent a terme. Segons Paneque, sembla que hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte al compliment del contracte.
3: El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
2: Els bombers han ordenat en el que portem d'estiu 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals amb almenys 140.000 veïns afectats en total. El cos de la Generalitat explica que des de les diferents vies d'autoprotecció davant d'un incendi, el confinament és la més eficient i ràpida i menys arriscada que l'evacuació. I en plena campanya de bany, les xifres d'ofegament segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses. Segons el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament i director de Proactiva, Oriol Canals, sovint hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui en la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar les condicions del mar en aquell moment. En plana cultural, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival, que va arrencar amb força el passat vespre i s'ha allargat fins passada la mitjanit. Més enllà del cantant porto-riqueny, també han actuat aquesta nit Juan Magán o artistes com De La Rosa, De La Osa o Lola Índigo. En plana esportiva, l'Espanyol juga a 2:15 d'aquest matí el seu tercer partit de pretemporada. Serà davant el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Benabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

0: A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. També dissabte, de 10 a 1, és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol, se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi, cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 25 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits al Mirall per a infants de 5 a 10 anys. Diumenge 26 de juliol de 5 a 6 es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Dissabte 25 de juliol a les 11 del matí es farà una Holi Party, seguida a 11:45 d'una festa de l'escuma. De 12 a 3 hi haurà vermut electrònic amb 10 preses i el barabi. De 7 de la tarda a 9 del vespre se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 11:45 hi haurà sopar al carrer i a 11:45 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 2:45 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1 hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15 gaudirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, a partir de les 11 del matí hi haurà xocolatada per a tothom i jocs infantils a la pista. De 7:15 a 9 del vespre hi haurà ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà animació infantil amb els germans a Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Van, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a les 4 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a les 10 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12 a 1 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'una a 3 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dilluns 17 al diumenge 20 de setembre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Durant el mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol durant tot el matí, de 9:15 a 2:15 a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 11:15 a 12:15 del matí.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural El lloc em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats a careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys i divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
6: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
7: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
8: No te quedes atrás
7: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
8: En Top Música Nueva.
7: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
9: El cap de setmana, passa'l amb nosaltres. El cap de setmana, passa'l amb Ràdio Abrera.
10: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. El govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar ofegaments. Des del 15 de juny i fins avui, 25 de juliol, han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 3 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com nedar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques, Codolles, a Farrera, al Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada d'ahir pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris, que es van anar retirant amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, els bombers han ordenat, en el que portem d'estiu, 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals amb almenys 140.000 veïns afectats en total. El cos de la Generalitat explica que de les diferents vies d'autoprotecció davant d'un incendi, el confinament és la més eficient i ràpida i menys arriscada que l'evacuació. Parlem també de mobilitat. La circulació de la línia R3 de Rodalies ha quedat suspesa per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari, segons ha informat Renfe. Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada de Bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En plana cultural, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival a Barcelona, que va arrencar amb força al vespre i s'ha allargat fins passada la mitjanit. A part de l'artista porto-riqueny, aquesta nit també han actuat noms com Juan Magán, De La Rose, De La Osa o Lola Índigo. I en plana esportiva, l'Espanyol juga a 2:15 d'aquest matí, d'aquí uns 30 minuts, el seu tercer partit de pretemporada. Serà davant el Sabadell a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque. A tot això, Antonio Roca ha marxat cedit al Mallorca, mentre que el Barça va debutar amb victòria el passat vespre en la pretemporada, superant l'Europa. Ho va fer per 4-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada per assistir-hi i cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. També dissabte, de 10 a 1, és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera. L'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol, se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi, cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 25 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits al mirall per a infants de 5 a 10 anys. Diumenge 26 de juliol de 5 a 6 es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.

0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rebato de 2026. Dissabte 25 de juliol a les 11 del matí es farà una holy party seguida a 11:45 d'una festa de l'escuma. De 12 a 3 hi haurà vermut electrònic amb 10 preses i el barabi. De 7 de la tarda a 9 del vespre se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 10:15 hi haurà sopar al carrer i a 11:45 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 2:45 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15 gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, a partir de les 11 del matí hi haurà xocolatada per a tothom i jocs infantils a la pista. De 7:15 a 9 del vespre hi haurà el ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà animació infantil amb els germans a Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Van, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a les 4 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a les 10 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'1 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A les 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre, hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dilluns 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Durant el mes de juliol, el programa de patis oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol durant tot el matí, de 9:45 a 2:45 a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 11:15 a 11:45 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural El lloc em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de Ping-Pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
4: Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Obrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: també a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.
1: Que bohèmia.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: diversos accidents arreu de la via de les carreteres catalanes, causant diverses retencions importants. També està tallada, per exemple, la C-65 a Llagostera en sentit Palamós per un accident amb desviament per la C-35. Per això hi ha retencions tant a la C-65 com a la mateixa C-35 en sentit a la costa. Està també tallada la carretera BB-4511 a Santpedor per un altre accident. I hi ha també un carril tallat a la C-58 a Torrebaró en sentit Barcelona a causa també d'un xoc. Aturades des de Montcada, per tant, a la C-58 i a la C-33 en sentit al nus de la Trinitat. I hi ha fins a 11 quilòmetres de retencions a la P7 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal en sentit Tarragona. També congestió entre Montmeló i Mollet en sentit Girona a la mateixa autopista AP7. D'altra banda, una persona ha mort ofegada al canal marítim d'Amposta. Es tractaria d'un jove que estaria a la zona aquest divendres banyant-se amb una altra persona que sí que va poder sortir de l'aigua. En ser alertats, serveis policials van començar la recerca i van activar els bombers. Finalment s'ha trobat el cadàver cap a 4:45 de la matinada a l'altura de Balada. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Exigeixen que es dimensionin correctament les plantilles, jornades laborals adaptades a les condicions climàtiques i reconèixer el socorrista com un treballador polivalent sanitari. Convocats per la CGT asseguren sentir-se desemparats i demanen un canvi de model que freni la privatització del salvament i el socorrisme. A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar aquests ofegaments. Des de, com dèiem, el 15 de juny i fins a avui, 25 de juliol, han mort 14 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 3 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% en el cas de les platges i d'un 80% en el cas de les piscines. Per això el govern crida a la precaució. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada. Per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. També dissabte, de 10 a 1, és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 25 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits al Mirall per a infants de 5 a 10 anys. Diumenge 26 de juliol de 5 a 6 es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
2: Abrera Informació. L'agenda.
3: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Dissabte 25 de juliol a les 11 del matí es farà una holly party seguida a 12:45 d'una festa de l'escuma. De 12 a 3 hi haurà vermut electrònic amb 10 preses i el barabi. De 7 de la tarda a 9 del vespre se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 10:45 hi haurà sopar al carrer i a 12:45 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 3:45 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de 8:00 fins a 10:15 gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.

0: Informació. L'agenda.
1: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, a partir de les 11 del matí, hi haurà xocolatada per a tothom i jocs infantils a la pista. De 7:15 a 9 del vespre, hi haurà el ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà animació infantil amb els germans Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Band, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a les 4 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a les 10 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'1:00 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A les 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 8:45 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 8:45 a 2:15, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'11:15 a 12:15 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré el cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Una persona ha mort ofegada al canal marítim d'Amposta. Es tractaria d'un jove que estaria a la zona aquest divendres banyant-se amb una altra persona que sí que va poder sortir de l'aigua. En ser alertats, serveis policials van començar la recerca i van activar els bombers. Finalment s'ha trobat el cadàver cap a 4:45 de la matinada a l'altura de Balada. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

0: presenta un increment del 31% a les platges, però d'un 80% a les piscines. D'altra banda, un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a un quart de set. Pel que fa al trànsit, retencions importants també en diverses vies. A l'AP7, a Montmeló, la Roca, en sentit nord, a la mateixa AP7 entre el Papiol i Martorell, en sentit sud, a la C32 a Mataró, en sentit nord, i també per diversos accidents a la C58 a Montcada, en sentit Barcelona, a la C65 i a la C35 a Llagostera, en sentit costa també per un xoc, i a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, en aquest cas per unes obres. També parlant de mobilitat, la circulació de la línia R3 ha quedat suspesa per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol. Abans de la incidència, aquesta línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. D'altra banda, en plana esportiva, el Barça va debutar ahir amb victòria en pretemporada, superant a l'Europa amb un resultat de 4-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Sempre hi ha qui ha dit que pel que fa al patrimoni cultural, a Abrera no hi ha res, res més lluny de la realitat. Des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica us agraïm un mes més que seguiu escoltant fidelment aquest programa mensual de Ràdio Abrera, on diem ben clar i català que a Abrera sí que hi ha res. Us parla Gerard Videgain i Figuerola, que en sóc el mestre de cerimònies. Abrera sempre ha estat una vila pagesa, de masies, de camps, de conreus, però amb la industrialització va quedar ben a la vora de les colònies tèxtils de Llobregat, Can Bros, Can Sadó, per exemple. Més endavant, com sabem, altres empreses com la Doga, la Seat o la Purlom, per citar-ne només algunes, també van redefinir la societat abrerenca i el seu món laboral. Avui, però, ens centrarem en el passat industrial més antic i en el paper que hi tenien justament les dones en aquest món industrial. En aquest sentit, estem molt contents de tenir avui amb nosaltres els estudis de Ràdio Abrera, amb aquesta calor que fa, una de les historiadores que més ha treballat amb aquesta temàtica. Tenim avui amb nosaltres com a convidada als estudis de Ràdio Abrera a la Gràcia Dorel Ferrer, historiadora especialista en patrimoni industrial. Benvinguda a aquest humil programa.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per venir. És un gran plaer tenir-la avui com a convidada en aquest mes de juliol. Recordem, mes de festa major a Esparreguera. Ja ho deia la dita, no? Per Sant Pere, festa Abrera i després Esparreguera. Anem de festa major a festa major, però sempre parlant de patrimoni i avui també de memòria d'aquestes dones que treballaven a la indústria. Abans de començar la conversa i que entrem en matèria sobre el tema d'avui, com faig sempre, abans de començar, em disposo a presentar breument a la persona convidada, estimats oients, perquè tothom sàpiga qui tenim a l'altra banda dels micròfons de l'emissora municipal. Avui he espigolat una mica la seva biografia a la xarxa, espero no distar gaire de la realitat. Si hi ha cap esment a fer, m'ho diu i ho resolem, ho esmenem, som-hi. La Gràcia Dorel Ferrer, nascuda a Esparreguera el 1943, és una historiadora catalana especialitzada en el patrimoni industrial, com deia. És doctora en història per l'Escola d'Alts Estudis en Ciències Socials de París. Ha estat professora i investigadora a les universitats franceses de Reims, de París 1 i de la Savoie Montblanc. És presidenta de la PIC, que és l'Associació pel Patrimoni Industrial de la Xampany Ardent, ho dic bé, i ha estat l'autora del llibre, que el tinc aquí a la taula, no el podem veure perquè és ràdio això, però el tenim a la taula, sobre la colònia Sadó d'Esparreguera, la llarga trajectòria d'una colònia industrial emblemàtica, que es va publicar el novembre del 2021 a càrrec del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Esparreguera. Parlem doncs d'aquest patrimoni industrial. Quan parlem de patrimoni industrial, a què ens estem referint? Perquè sembla que siguin com dues coses que disten, no? Parlem de patrimoni, sempre ho enfoquem més als monuments, a la cultura, però la indústria també té aquest patrimoni monumental, no?
1: I tant. El problema és que estem acostumats a parlar de patrimoni antic i les civilitzacions antigues ens han deixat monuments importantíssims, però quan hi havia, no sé jo, panaderies, quan hi havia adoberies, quan hi havia llocs de treball, doncs no ho valoraven prou com per fer-lo monumental i tenim molt pocs elements, molt pocs testimonis, jo diria, d'aquesta activitat. Però sí que els arqueòlegs ens han assenyat que, en realitat, el patrimoni industrial el podem identificar des de l'Egipte més antiga i, bueno, no és el lloc aquí per dir-lo, però el que vull dir és que el patrimoni industrial va ser una mica una descoberta dels anys 70 del segle passat, perquè visualment va ser molt espectacular. Vam veure caure les fàbriques les unes darrere les altres i alguns van dir, però si això són monuments interessants, que aquí, que allà, que arquitectura... I doncs van fer tot el que van poder per rehabilitar, recondicionar aquest patrimoni. Em sembla que hem anat una mica al costat de les coses essencials. perquè el que, amb el meu parer, va ser el centre de la meva feina, al meu parer, el que és important, està clar que són els... les construccions, però jo sempre he entrat en el patrimoni industrial amb la gent, amb la gent. I qui eren aquesta gent? Doncs que tot d'un cop van canviar de feina al llarg del segle XVIII-XIX i tot d'un cop els hi van dir: ah, no, no, el que feu no és interessant, podeu anar fora, tanquem, ja no ens interessa. És que la part emocional i l'injustícia social que això representava em va treure més que el tema, repeteixo, que el tema arquitectònic. En aquell moment, doncs, que estàvem treballant sobre llocs emblemàtics i tal i qual, va ser justament aquest moment que va tancar la fàbrica de Sedó. Jo he comptat que un mínim de 22 persones de la família van treballar a la colònia Sedó. Vull dir que és fa part de la nostra vida.
0: Clar.
1: I vaig pensar, la colònia tanca i tancarà, i tot això s'oblidarà, tot això quedarà... I és el que em va decidir, doncs, a fer la tesi sobre la colònia Sedó d'Esparreguera, a un moment que la problemàtica de les colònies era molt discutit, molt ambigu i tal, i d'una altra banda, la colònia Sedó, per unes raons que podem parlar més endavant, va ser la més gran, la més important, amb una estructura molt cohesionada, perquè quan la veus des del cel, sembla que tot hagi estat pensat, quan en realitat s'ha fet en diverses etapes. Però sí que és un dels casos segurament més emblemàtics. Ara, aquesta colònia no seria res sense el seu sistema hidràulic. El que fa la colònia és el sistema hidràulic. Parlàvem de Can Bros. Can Bros és una fàbrica de riu i ha intentat treure el màxim del riu, però arriba un moment que no pots treure més. A la colònia Sedó van fer el cairat. El cairat va quadriplicar l'energia desenvolupada i doncs va quadriplicar la fàbrica també. Doncs és tot això que trobava interessant, més que més que el paternalisme i tal, sí. Coses que són òbvies, no? Que han existit sempre.
0: Que han existit sempre, exacte. Sí, sí. Jo pensava en això que deia, que és molt maco, no? Entrar a la història de la colònia a través de les vides que explica, no? De les històries personals i de les famílies. Que és, ara ens queda una mica el monument, no? Les parets, les naus, l'aqueducte que el tenim aquí a la portada del llibre, però alhora també explica les vides. M'ha fet pensar això que ha dit amb la pel·lícula de l'any 52, que va ser molt famosa, del Judas. Aquella pel·lícula, hi ha un moment en què surt cansador i de fet hi ha el trajín que deia, no? dels camions que pujaven amb els obrers amunt i avall, i tu puges a Esparreguera, sí, espera'm que pujo, tal. I hi havia aquest va i ve, perquè que cansador era ben bé quasi, gairebé una ciutat, perquè hi havia moltíssima gent allà treballant i vivint també, però allà, hi trobava gent que vivia fora, no? Els nuclis de fora, i anaven a treballar.
1: Allà, perquè parles dels camions que transportaven, això va ser a l'últim moment.
0: La gent a peu, no?
1: La gent baixava i pujava a peu. I és molt senzill, molt senzill. El 1895 tenim un cens, podem dir exactament qui hi ha a la colònia i qui no hi ha. Doncs hi ha 1.495 habitants, 1495. I quanta gent treballa a la colònia? 3.000.
0: Clar, imaginem.
1: 3.000, que venen d'Esparreguera, que venen d'Olesa. A començament del segle XX, la proporció canvia una miqueta, però podem dir que Esparreguera proporciona la meitat de la mà d'obra, Olesa un terç de la mà d'obra i la colònia un 20%. Ja està.
0: Clar, és que
1: És enorme.
0: És enorme, és enorme.
1: És enorme. Ara, els que vivien a la colònia, jo no tinc cap visió miserabilista, cap ni una, perquè els que vivien a la colònia, jo, els meus avis, els meus besavis, van venir de Tarragona, de l'Anoia, on eren pagesos. Quan van arribar a la colònia, què va passar? Tenien un pis, amb habitacions separades, oi? És a dir, que hi havia una habitació pels pares, una habitació pels fills, hasta hi havia l'habitació de mals endreços, com deia la iaia, i la cuina que servia de menjador. Però això era un luxe. A les masies ni tan sols tenien això. Hi havia una habitació col·lectiva i una mica de coses... No hi havia aquesta privacitat, no? Respectada.
0: Privacitat i també la vida pública, no? Perquè hi havia fora, també hi havia teatres, hi havia...
1: Tenien això, però no era tot, perquè aquest pis tenien carbur i en acabat van tenir electricitat. És a dir, que tenien llum. A baix hi havia el cafè, la cooperativa, el dissabte hi havia el mercadillo, que podies comprar de tot. I finalment, un mode de viure urbà. És a dir, que està clar que hi havia l'autoritat de l'amo, això, bueno, per descomptat. Però sí que representava, i ho dic amb el testimoni de la meva família, representava un salt qualitatiu important.
0: Clar, eren gent que venien d'una vida més humil, no? I allà es trobaven unes comoditats que no tenien, no? Els que vivien a la colònia. Llavors, clar, això també, aquest impacte, a banda de la gent que van a viure allà, era un impacte comarcal, podríem dir, perquè això va implicar, ara ens deia, tota la gent que venien a peu, no?, a treballar dels diferents municipis del voltant. Evidentment, la gran mà d'obra era Esparreguera, Olesa, que passaven, entenc, pel pont de la Palanca, no?, a peu.
1: A Olesa ho tenien fàcil, entre cometes, perquè tot era pla.
0: Clar.
1: Els que venien d'Esparreguera havien de baixar una pendent molt recta, de 100 metres.
0: Treballar i després tornar.
1: I encara treballar i, bueno... I era una... Això era terrible. Això era terrible. Però encara més terrible, aquestes nanes que venien de Mas d'en Gall, que venien de Brera, que tenien, ja vaig calcular, que tenien un mínim de 2 hores de camí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I arribaven a la fàbrica per una jornada de 9 o 10 hores i encara tornaven a casa. I l'endemà igual.
0: I tornaven. Sí. Això n'ha quedat una... Aquí a vegades parlem també de memòria oral, no? Del que ens ha arribat. I s'explicava molt ja la idea aquesta de les garses, no? Que tradicionalment es deia, em sembla que era en Joan Amades, que deia que a Brera per festa major cuinaven garsa. Això no sé si ben bé era així, ho van recollir, era una dita, però també hi ha una altra dita sobre la garsa, que és com és l'animal local d'aquí. De fet, els propis, la colla de diables, tenen el garsot, no? Que és que les dones de Brera, un grup de dones de Brera, els deien les garses de Brera, sobretot els hi deien des de fora, no? Des d'Esparreguera, quan els veien arribar justament pel camí, pujant cap a treballar cap a Cansador, perquè clar, pensem que aquestes dones, això que dèiem, aquesta estona que tenien llarga de camí, que la feien a peu i segurament la feien carregades amb coses, el feien estiu i hivern, i a l'hivern fa molt de fred. Llavors anaven tapades amb una mena
1: de
0: mantes, no? De mantes fosques, i aquestes mantes feia que des de lluny semblessin garses que anaven caminant i anaven venint, no? I llavors els deien, ja venen les garses de Brera. I d'aquí em va quedar una mica aquesta dita de les famoses garses, que ens serveix molt bé per encetar un dels altres temes que parlarem avui, que és la història de les dones, justament en aquestes fàbriques. Abans per això fem una petita mitja part. Ja ho saben els oients, que és una mitja part particular, molt, molt, molt senzilla, molt breu. És una mitja part musical, sense publicitat, on escoltem una peça musical. Avui dediquem el programa, doncs, a aquestes dones que anaven a treballar a les fàbriques, i sonarà una peça musical bastant animada, justament dels anys 40, de l'any 41, el moment en què aquestes garses encara anaven també a la fàbrica. I és el moment també, doncs, aquesta dècada en la que va néixer la nostra convidada d'avui, la que tenim a l'estudi, a Gràcia Dorel Ferrer. Es tracta d'una peça que es titula Shout Sister Shout, interpretada per Lucky Millinder i la seva orquestra, amb la veu de la Sister Rosetta Tharpe, que soni, doncs, Shout Sister Shout.

0: Bé, hem escoltat aquesta peça musical, Shout Sister Shout, aquesta animada peça interpretada el 1941 per Lucky Millinder i en His Orchestra, amb la veu potent de femenina de la Sister Rosetta Tharpe. I seguim ara amb aquesta conversa que teníem engegada amb la historiadora Gràcia Dorel Ferrer, especialista en patrimoni industrial. Avui estem parlant d'aquest antic patrimoni industrial que tenim a la comarca, sobretot centrant-nos molt en la colònia Sedó d'Esparreguera, de la qual ella en va fer la tesi. Tenim aquesta publicació fantàstica sobre la història de la colònia Sedó, la llarga trajectòria d'una colònia industrial emblemàtica. I ara, justament, abans de la mitja part, estàvem parlant de les dones d'Abrera, d'aquestes dones, d'aquestes que els deien les garces d'Abrera, que anaven a treballar a la fàbrica. I voldria comentar també que, de fet, ara abans de començar el programa, ho hem comentat i entrarem cap aquí, vam entrevistar justament a una d'aquestes dones, no sé si ella anava amb les mantes o no, això no li vaig preguntar en el seu moment, però sí que sé que anava a treballar a la fàbrica de Can Sedó, que era la Florentina d'Altimira, Sallarès, la Florentina de Cal Garrigosa, del Rabato, que anava justament a Can Sedó a treballar, i ella ens ho explicava, un record per ella també, ens explicava doncs aquestes jornades de treball que feia i aquest camí que feia, que comentava abans la Gràcia, aquest camí que feien a peu totes aquestes dones, aquestes noies tan joves que anaven a treballar, feien tota la jornada, llavors havien de tornar cap a casa i segurament a casa seguien ajudant a casa amb les feines, perquè moltes eren de família pagesa també, i a casa, doncs, a casa de pagès sempre hi ha feina. Parlàvem de la Florentina just abans de començar el programa i em deia que l'heu localitzat aquí a la llista, no? de dones, de dones abrarenques que anaven a la fàbrica, i tenim fins i tot les dades concretes, no? D'ella.
1: Sí, tenim, bueno, en el cas de la Florentina, Altimira Sallarès, nascuda el 28, va ingressar a la fàbrica el 45, a la secció de la filatura, i va sortir 3 anys més tard. I la raó que va donar per retirar-se de la fàbrica va dir que es volia quedar a casa.
0: O sigui, s'explicava també el motiu de deixar-ho, no? I sempre era més o menys aquest motiu? O...
1: Sí, la gran majoria. La gran majoria era quedar-se a casa, quedar-se a casa. I al final del període, el que m'ha sorprès una mica, m'ha intrigat, és que n'hi ha 3 o 4 que demanen doncs que se'n van per canviar d'empresa. I això penso que correspon al moment, doncs, que el desenvolupament local comença, doncs, a donar de si. I repertoriat 42 persones, 5 homes entre les 42 persones, entre tots, 11 persones fora d'Abrera, és a dir, majoritàriament la gent d'Abrera, i 4 de l'Estat, i les altres de catalanes. I quan, doncs, estem encara en una fisonomia, doncs, d'indústria local i feta, doncs, a càrrec de la població local.
0: Quines tasques més o menys feien? Perquè estem parlant de noies, la majoria, aquí tenim dones, la majoria, i joves, no? Quines tasques feien a la fàbrica?
1: Doncs la majoria d'ells, la majoria d'elles, perdó, feien preparació de la filatura i filatura. La preparació de la filatura és, doncs, totes aquestes, els aspis, tot aquestes seccions, doncs, que fan el fil de més a més fi fins a arribar a la filatura mateixa. I pensem que en aquell moment, és a dir, doncs, jo majoritàriament també treballen als anys 30, molt menys encabat, eh? És a dir, que abans de la guerra hi ha més dones que treballen d'Abrera que no pas després o treballen a un altre lloc. No en tinc tantes,
0: no n'hi ha tantes, eh? Decau el nombre, eh?
1: Sí. I doncs aquestes que hem de pensar que la filatura, la condició laboral de la filatura als anys 30 era molt dura. Era, bueno, tota la feina del tèxtil era dur, però la, abans de generalitzar les contínues hi havia les famoses solfactines, que eren unes màquines, doncs, que anaven i que avançaven i reculaven, eren molt peligroses, i doncs era, i pensem que aquestes eren noietes de 12 anys, 13 anys, que anava a treballar, en fi, era terrible.
0: I jornades, clar, jornades laborals llargues i amb perillositat, a més.
1: Sí, clar.
0: I els sous, no sé si això està documentat també, no? Que els sous tampoc no devien ser...
1: Els sous, això és un altre tema, perquè jo he buscat la fons per dir guanyen tant.
0: No.
1: És que la... sí, ho dic. El machisme industrial fa por. Just després la Primera Guerra Mundial van adaptar a la fàbrica la feina a preu fet. A preu fet, doncs, hi havia seccions a preu fet. Els llibres de comptabilitat donaven el nombre de persones que treballaven a la secció a preu fet i el nom del contramestre. De dones...
0: No apareixien, però hi eren.
1: I tant que hi eren, i tant. És a dir que jo penso que això tradueix bé la mentalitat del moment, és a dir, la dona, bueno, la feina de la dona és una feina que no va res, que no és perquè no sigui prou pagada, és que no val res.
0: I evidentment ni llocs de responsabilitat ni res, no?
1: Està clar que no. Doncs això també és una condició... Heu de pensar que la majoria dels que treballaven a la fàbrica eren dones, la majoria. I si poso de banda els responsables, contramestres, directors, etc., l'immensa majoria són les dones. És una feina de dones dirigida per homes. I a més, aquestes dones, quan havien fet la feina, que havien tornat a Brera amb dues hores de camí a anar, quin panorama els esperava? Rentar, cuinar...
0: Totes les cures familiars, exactament.
1: És a dir que no paraven. No, era una esclavitud, però en majúscula.
0: Clar, i després, quan ho deixaven, això que veiem, no? Aquí els motius de deixar la feina a la fàbrica era per quedar-se a casa, no per quedar-se a no fer res.
1: Jo penso que quan es quedaven a casa és perquè s'havien casat i havien tingut fills.
0: Clar.
1: És a dir, que tenien una feina més.
0: Tenien una feina, clar. Sí, no és per... Exacte, sí. Clar, moltes eren de família pagesa, com dèiem, i aquesta gent veien també la realitat del que suposava viure en una colònia. Suposo que també devia ser un contrast molt fort, no? De dir, vinc d'això que dèiem, de compartir tots els espais amb tota la família, amb agrupacions familiars on hi havia avis, on hi havia, no?, que això passava abans, i després veien allà a la colònia que hi havia, doncs, habitatges, podríem dir, moderns, no?, aquests habitatges.
1: Sí, penso que efectivament la colònia podia semblar als anys 30 com un element de modernitat. Ara, la colònia també era feina per les dones. Fer dissabte, l'expressió fer dissabte ve de la indústria. Netejaven el pis el dissabte per tenir-lo net tot el cap de setmana. I què passava? Passava que l'home, el fill, havien anat a caçar, havien anat a discutir amb no sé qui els camps, etc. Elles, mentrestant, havien rentat el terra, l'home arribava amb les sabates ben brutes, pum, pum, pum, pum, i tota la feina era per tornar a fer. És a dir que I cap home a l'època hauria pensat fer aixugar els peus, per exemple, fer de manera que la dona no tingui tanta feina. Ni pensar, ni això no entrava en una categoria de mental. Era fora de les categories mentals. I era normal que sigui la dona que faci tota la feina. Tota la feina.
0: És una situació, clar, era una altra mentalitat, però llavors hi havia també les que es revoltaven, que tampoc eren tantes, no? Les que es queixessin d'això, d'aquesta situació. En aquell moment era la realitat que es vivia. Vull dir, no...
1: Això és una cosa que m'ha interessat també, perquè en realitat... Per queixar-se s'ha de tenir consciència. No. I per tenir consciència s'ha de saber una mica. S'ha de saber una mica. Però sempre podràs... un esclau sempre podràs fer treballar un esclau perquè no té altres... No té altre espai de vida que treballar, etc. El que veig és que a Catalunya hi ha hagut dones que sí que han parlat i que han criticat algunes situacions, però eren dones de ciutat. Mm-hmm. Eren dones de ciutat més gran. Esparreguera, encara que hi hagués personalitats, etc. Però jo penso... una ciutat com Terrassa, Sabadell...
0: Clar, estem parlant del Vallès, no?
1: Sí. Grans... Allà hi ha més moviment, les dones doncs, tenien una educació, podien arribar a tenir una educació, i aleshores sí, es queixaven en nom de totes.
0: Clar. Aquí no, aquí eren...
1: I aquí, què volies fer?
0: Sí.
1: Era... Necessita... I a més, una cosa que no he dit, és que les dones... el sou que guanyaven no era per elles, ho donaven al cap de família. És que és l'esclavitud però pura i simple, eh?
0: Sí, no percebien, o sigui, això anava directament al fons familiar, no? I ho administrava
1: elles no decidien de lo que guanyaven.
0: Clar, tot això és un gran repte que tenim, no? com a país, per explicar aquest passat industrial, que en el fons també no només això que dèiem són els monuments o el seu ús que en puguem fer a nivell turístic o a nivell pròpiament cultural per fer-hi altres activitats o per aprofitar aquests espais per seguir fent activitat industrial també, perquè en el cas de Cansador segueix viu l'activitat i fins i tot un dia ho comentava amb un company, hi ha un taller de construcció d'escenografies teatrals també, vull dir que s'han aprofitat aquests espais amb grans naus altes per fer-hi activitats que hi puguin anar bé, però també el repte potser és explicar, no? aquesta història que dèiem, aquest passat, per exemple, de les dones d'aquesta època. Què hauríem de fer per reivindicar això? Com s'hauria d'explicar? Perquè a vegades tinc la sensació encara que quan, fins i tot les generacions més joves, quan ens imaginem o quan s'imaginen el passat industrial de Catalunya i veuen aquestes fàbriques, aquest museu, per exemple, s'imaginen un munt d'obrers, homes, treballant allà, no?
1: Homes i una explotació. I no pensen en les dones i la seva explotació. Ara, a la colònia, hi ha una cosa que distingeix en les colònies. Hi ha una cosa que distingeix totalment el lloc dels altres. L'escola. Hi ha una escola. Hi ha una escola per nens, una escola per nenes. És a dir, que el sistema és el que he descrit, doncs, terrible, injust, etc., però havia creat ell mateix la seva raó, doncs, de criticar-lo.
0: Mm-hmm. La formació dels obrers, també, no? Que això...
1: La formació dels obrers, això ja ho diria que és més, era més que tot una autoformació. Això seria un altre tema i no tan idíl·lic, perquè els obrers entre ells no eren tan simpàtics. Yeah. Hi havia molta rivalitat, hi havia... No, jo penso que els elements de canvi és l'escola. És l'escola. Arriben de qualsevol lloc de Catalunya, no saben ni llegir ni escriure, la majoria d'entre ells, i tenen un pis. Tenen un pis i els fills van a l'escola. Fins als 11 anys van a l'escola. Nenes i nens. Això ja és importantíssim.
0: És un gran canvi, no?
1: I aquest gran canvi es nota d'una manera brutal quan arriben els emigrants, quan arriben els andalusos, que ells a l'escola ni saben el que és. Venen de poblets d'allà, jo en parlo perquè sóc... La meva mare era andalusa, venia d'aquests pobles, petits pobles, de morts de gana, que era emigrar o morir. Era,
0: sí, sí.
1: No tenien molts...
0: No marxaven per gust.
1: No, i tant que no.
0: Clar.
1: Miraven perquè no tenien... Estaven morint de fam, mm-hmm. Ja està. Però quan comparo els obrers de la colònia i els obrers d'Esparreguera o catalans d'Esparreguera o aquests nouvinguts, la gran diferència és l'escola.
0: Mm.
1: És l'escola.
0: Sí, sí, ara m'ha fet pensar, ara que estem en ple any Gaudí, no?, que al costat de la basílica de la Sagrada Família, en els seus anys inicials de construcció, en Gaudí, que era l'arquitecte en cap, va construir una escola pels obrers perquè poguessin tenir els seus fills i escolaritzats, no? També aquesta consciència de dir, ei, que estem treballant però hem de cuidar també, no?, les generacions que venen, perquè en el fons, si no, aquí quedarem encallats, no? No sé si voldria fer, per anar tancant la conversa, interessantíssima, moltíssimes gràcies, si voldria fer alguna reflexió sobre aquestes dones oblidades d'aquest passat industrial. Què podríem fer nosaltres com a societat per reivindicar-la sense caure en això que dèiem de caure en la manera de tractar-les així amb condescendència, no? Eren dones treballadores però que alhora sostenien aquestes famílies i sostenien aquesta societat, perquè si treballaven a la fàbrica majoritàriament i a més portaven les cases, penses, a veure, eren molt més importants del que ens han arribat a vendre fins ara, no? I no sabem ni els noms.
1: La majoria d'entres, sí.
0: Vostè ha fet aquesta que tenim aquí damunt de la taula, no?, aquesta revisió d'aquests noms i clar, evidentment...
1: Són vides. Veus la vida que pot anar a darrere, eh?
0: Clar, i les que van quedar truncades per accidents o coses que devien passar que no sabem, això també, no? Perquè estaven en risc, aquestes persones.
1: Sí, absolutament. I quan parlen de ferits, de la feina, sempre són homes. Mai són dones.
0: Clar. I
1: com si elles, doncs...
0: Com si no els hi passés res, no?
1: Exactament.
0: Com si no es ferissin i no tingués sí, sí, cap importància, no?
1: No, és la meitat. Jo penso que... Sóc una dona, doncs ho penso d'aquesta manera, que som la meitat de l'humanitat. Som la meitat de l'humanitat. I en fi... I la societat machista s'ha sobreposat donant tota una sèrie de criteris que són d'una injustícia increïble, i ens costa avui dia, doncs, sortir d'aquesta... Encara a Europa les dones han pogut fer el seu camí, però pensem en totes les que no poden... que l'espai públic els és prohibit i... És, encara queda molta feina per fer.
0: Clar, pensem que el vot de les dones no va ser fins a la República, és a dir que anem, també tenim una història nosaltres estatalment, diguem, a nivell estatal, complicada per la quantitat de cops d'estat, de dictadures, de fets que impedeixen també que avancin els drets socials, i potser més cap al nord, no? Ha estat una mica més fàcil, potser que no es facin enlloc, però potser aquí encara ha estat més complicat, no? de que la dona pogués surar i pogués reivindicar aquests drets, que sembla que si no els defensa ella no els hagi de defensar ningú, i hauria de ser un com dèiem, és la meitat de la població, no? Per tant, tots tenim dones a casa, tots tenim dones, companyes, amigues, vivim tots junts, i en el fons els drets són de tots, no? I aquí ha costat i costa. I gràcies a publicacions i a feina com la que ha fet vostè, doncs podem recuperar una mica aquesta història d'aquestes garses, que ni deien, de Brera, que sembla una anècdota, però que en el fons ens estan, a partir d'aquesta anècdota de les garses que venien i que se'n reien una mica d'elles, i arriben les garses de Brera. Aquestes dones tenen una història particular, com la Florentina que citàvem abans, i tantes d'altres. Per tant, doncs serveixi també aquest programa i aquesta conversa que hem tingut per recordar-les i aplaudir-les a totes. Moltíssimes gràcies, gràcies a Dorel Ferrer, per venir a Brera.
1: Ha estat un plaer.
0: Un plaer amb aquesta calor, haver vingut fins aquí i poder conversar una estona sobre aquest tema que és tan i tan, tan interessant i que dona. Per tant, recomanem a tothom que pugui llegir aquesta publicació sobre la colònia Sedó d'Esparreguera i tantes d'altres. Suposo que deu estar treballant vostè amb altres coses, perquè
1: sí,
0: això estic... de la investigació no s'acaba
1: sí,
0: mai, eh?
1: Sí, sí, estic
0: que està treballant ara.
1: Doncs estic seguint el mateix tema i justament estic escrivint una història de la colònia des de dintre, no? Intentar veure doncs com va viure una família, que es van ajuntar entre elles per casaments i altres coses, i com ho van viure el dia a dia, perquè una síntesi històrica és, encara que sigui sensible, no pot donar la dimensió humana tal com seria un record de unes memòries familiars, per exemple.
0: Encara ens connecten més, no? Amb aquesta...
1: El que estic fent ara.
0: Molt bé, doncs ens agradarà molt de seguir tota aquesta feina quan la tingui disponible per tothom. Moltíssimes gràcies per venir, com dèiem, gràcies a Dorel Ferrer, historiadora especialista en patrimoni industrial. Un plaer, i a tots vostès, oients, sàpiguen que teniu aquesta conversa enregistrada i ja forma part del podcast de Ràdio Brera i del patrimoni sonor també de la nostra vila, així de fàcil. Ja ho sabeu, podeu recuperar aquest episodi sencer al podcast de Ràdio Brera, i si us quedeu amb ganes de més, sempre podeu recuperar en qualsevol moment l'episodi que vulgueu de les temporades anteriors. Som aquí des del 2019, envellint com el bon vi, i aquí seguirem, sempre ben acompanyats. Si la Moreneta i el déu egipci Ra volen, com diem, sempre s'han de posar d'acord. Si és per separat, no funciona això. Moltes gràcies també al Xema, des del control tècnic, i gràcies a tothom per escoltar-nos en nom del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Us parla, com cada mes, Gerard Videgain i Figuerola, i aquí ens retrobarem el mes vinent per afirmar novament en antena que a Brera sí que hi ha res. Salut per tothom.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i a l'aplicació de Ràdio Abrera, que us podeu descarregar de manera gratuïta al vostre dispositiu mòbil. A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Brera sí que hi ha res.
4: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
7: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergència es va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 bombers i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris, on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat del cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt del virament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. I parlant de successos, un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 7:15. Pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies on també hi ha hagut diversos accidents més.

0: retencions a la zona de Llagostera en direcció Platja d'Aro. Per últim, de l'autovia 2, recordem tram afectat per obres a la zona de Jorba amb aturades intermitents en sentit Lleida. És tot, molt bon dia.
1: Gràcies, Eduard, i també en mobilitat un altre punt, perquè la línia R3 de Rodalies ha quedat suspesa la seva circulació per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada per assistir-hi i cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. També dissabte, de 10 a 1, és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 25 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits al Mirall per a infants de 5 a 10 anys. Diumenge 26 de juliol de 5 a 6 es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
3: Abrera Informació. La gent...
4: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rebato de 2026. Dissabte 25 de juliol, de 12 a 3, hi haurà vermut electrònic amb 10 preses i el Baravi. De 7 de la tarda a 9 del vespre se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 2 quarts de 10 hi haurà sopar al carrer. I a 2 quarts de 12, ball de nit amb el duet Esquitx fins a 2 quarts de 3 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 2 quarts de 8 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 2 quarts de 10 gaudirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, de 2 quarts de 7 a 9 del vespre, hi haurà ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 2 quarts de 8 es farà animació infantil amb els germans Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Van, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a les 4 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a les 10 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12 a 1 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'una a 3 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 3 quarts de 7 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 2 quarts de 9 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dilluns 17 al diumenge 20 de setembre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades.

0: Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 11:15 a 11:45 del matí.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
5: Ya no sonríe más a reclato.
6: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
7: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna
6: be. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera.
0: Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera, amb tu.
10: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Brera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
11: Però on ho veus, tot això?
10: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
11: No.
10: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
11: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
12: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
13: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'any anterior.
4: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
2: Repassem altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
2: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
5: Pel que fa a les afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvorany a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
2: En tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
5: De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de Vallferrera, que està estabilitzat.
2: Com diem, s'espera una tarda de ruixats a diversos punts del nostre territori. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions,

0: Jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada. Per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 25 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, es fan els jocs dirigits a el mirall per a infants de 5 a 10 anys. Diumenge 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Dissabte 25 de juliol, de 12 a 3 hi haurà vermut electrònic amb endeupreses i el Barabi. De 7 de la tarda a 9 del vespre se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 2:15 hi haurà sopar al carrer i a 2:12 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 2:15 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15, gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, de 7:15 a 9 del vespre, hi haurà el ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà l'animació infantil amb els germans Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Band, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a les 4 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a les 10 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'1 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al casal social del barri. A les 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dilluns 17 al diumenge 20 de setembre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Durant el mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol durant tot el matí, de 9:15 a 2:15 a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al casal de la gent gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'11:15 a 11:15 del matí.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Us avancem també la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys i divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la bibliopiscina de 2026

0: amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
6: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
7: Radio Abrera, Radio Abrera, la ràdio del cap de setmana.
8: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
9: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
8: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
9: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
8: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
10: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
11: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
12: però l'alarma segueix sonant.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Adif ha completat la reparació de l'esvoranc provocat dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i avui ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui iniciar les marxes blanques prèvies al restabliment del servei. En un comunicat, l'empresa pública assegura que les auscultacions fetes des de l'incident no han detectat moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària o als edificis de l'entorn. Per la seva banda, la consellera de territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que si les comprovacions de seguretat continuen sent favorables, la circulació de les línies R2 i R11 es podrien reprendre amb total normalitat durant la setmana vinent. I en plana de successos, un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre un avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 bombers i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment es va fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris, on era més probable localitzar-lo. A les 4 de la matinada es va localitzar el cos sense vida del jove uns 7 quilòmetres i mig més avall de l'últim punt del virament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I més successos, un operari de 66 anys ha mort també aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. I continua el risc extrem d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes. De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat juntament amb el que s'ha declarat fa uns minuts a Perafort, al Tarragonès, en una planta química que ha obligat també a activar el Pla Secta de la Generalitat. I el que també està activat és el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents punts del país, com diem, entre aquesta tarda i demà diumenge. I en els esports, victòria del Barça davant l'Europa per 4-1 en el primer amistós de la pretemporada que es va disputar ahir divendres a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes a la de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba,

0: De 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits al Mirall per a infants de 5 a 10 anys. Diumenge 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
1: Abrera Informació. La gent...
0: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rebato de 2026. Dissabte 25 de juliol, de 12 a 3, hi haurà vermut electrònic amb 10 preses i el Barabi. De 7 de la tarda a 9 del vespre se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 2:15 hi haurà sopar al carrer i a 2:15 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 2:15 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15, gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, de 7:15 a 9 del vespre, hi haurà el ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà l'animació infantil amb els germans Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Van, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a les 4 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a les 10 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'1 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al casal social del barri. A les 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 8:45 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Durant el mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol durant tot el matí, de 9:45 a 2:15 a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'11:15 a 12:15 del matí.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai.

0: dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
2: ¿Qué horas son, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Te lo dije muy
5: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
8: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
9: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
10: Radio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música, amb tota la informació, amb tu.
11: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
12: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: T'has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Ara ens...

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Sandra.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Adif ha completat la reparació de l'esvoranc provocat aquest dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i avui ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui iniciar les marxes blanques prèvies al restabliment del servei. En un comunicat, l'empresa pública assegura que les auscultacions fetes des de l'incident no han detectat moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària o als edificis de l'entorn. Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que si les comprovacions de seguretat continuen sent favorables, la circulació de les línies R2 i R11 es podrien reemprendre amb tota probabilitat la setmana vinent. I en successos, un home de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Ja cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'albirament. Amb aquesta víctima són 15 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos i poder oferir així un servei digne i segur als usuaris. Marxem ara fins a Tarragona, on la Cucafera avui farà la seva primera aparició de l'any amb el tradicional La Despertada de la Cucafera. Serà dins la programació de les festes del barri del Port de la ciutat. Des de Tarragona Ràdio, Siogi Botella.
4: L'acte reunirà per primera vegada 5 grans figures del bestiari festiu català en una cercavila extraordinària des del Passeig de les Palmeres fins al barri del Port, ampliant el seu recorregut per alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona. Així ho explica Adrià Recasens, dinamitzador del barri del Port.
5: Fins ara doncs, sempre despertava a la plaça de la Mitja Lluna i recorria els barris, el barri del Port, els carrers del barri del Port. Enguany, doncs, com fem aquesta 35a edició de forma especial, doncs, el que hem volgut és ampliar el recorregut. Sortirem des del Passeig de les Palmeres fins al barri del Port, on arribarem a l'epicentre de les festes del barri, i anirem acompanyats amb 4 estupendes cucaferes del territori.
4: Enguany, aquesta activitat amb aquest element del seguici popular de Tarragona compleix 35 anys.
3: I parlem ara també de castells, perquè aquesta tarda es celebra la Diada Castellera de les Santes a Mataró amb l'actuació dels capgrossos acompanyats dels minyons de Terrassa i dels castellers de Vilafranca. L'actuació començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma, la xarxa Més i les televisions locals. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda amb Anabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada per assistir-hi i cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 25 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits al mirall per a infants de 5 a 10 anys.

0: quarts de 10 hi haurà sopar al carrer i a 12:45 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 3:15 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15 gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, de 8:45 a 9 del vespre, hi haurà el ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà animació infantil amb els germans a Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Van, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a 4:00 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a 10:00 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'1 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:45 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Durant el mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:15, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'11:15 a 12:15 del matí.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a 5:00, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a 7:00 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7:00, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7:00, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya.
5: Cool. Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases

0: del pop-rock les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera.
3: Marquem la diferència.
5: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Renfe ha iniciat a primera hora d'aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput des de dimecres per l'esvorany a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova, que s'allargaran durant diverses hores, serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I un total de 14 dotacions dels bombers, 11 de terrestres i 3 d'aèries treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. El cos d'emergències ha rebut l'avís a la 1:20 d'aquest matí. Crema vegetació agrícola de la llera del riu Francolí, però sense afectació a les instal·lacions de la refineria. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció que evolucionen favorablement, segons la darrera actualització dels bombers. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Placec. I descobrir Tortosa d'una manera diferent i 100% sostenible ja és possible. I és que aquest cap de setmana s'ha posat en marxa el Carrilet Verd, el nou tren turístic elèctric de la ciutat. És una nova aposta per dinamitzar el centre històric, la façana fluvial i les muralles, oferint una experiència accessible per a tota la família. Més detalls des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: Tortosa ha estrenat aquest cap de setmana el nou Carrilet Verd, un tren turístic amb capacitat per a 56 persones 100% elèctric que recorre el centre històric, les muralles i la façana fluvial amb l'objectiu de dinamitzar la ciutat i amb una aposta per la mobilitat sostenible. Els primers viatges han deixat molt bones sensacions entre els passatgers.
4: Ha sigut molt divertit. Han fet un recorrido estupendo per dalt pel parador, per la vora del riu, pel centre de Tortosa, allà baix al parc. Bueno, ha sigut per Sant Blai, ha sigut un recorrido molt divertit.
5: Clar, com a forans hi ha coses que desconeixíem totalment. O sigui, aquest barri jueu, o sigui, el tema renaixentista, nosaltres, clar, no coneixíem Tortosa, pràcticament.
3: L'experiència permet conèixer la ciutat de forma accessible i és gratuïta, tot i que cal recollir els tiquets a l'oficina de turisme.
2: I més cultura, perquè a aquesta hora comença a Mataró la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Recordem que es pot seguir en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada per assistir i cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 25 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits al mirall per a infants de 5 a 10 anys. Diumenge 26 de juliol de 5 a 6 es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Dissabte 25 de juliol, de 7 de la tarda a 9 del vespre, se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 2:15 hi haurà sopar. A partir de 2:15 hi haurà sopar al carrer. I a 11:15, ball de nit amb el duet Esquitx, fins a 2:15.

0: Tot van amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a les 4 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a les 10 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12 a 1 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'una a 3 hi haurà concurs de tapes al casal social del barri. A les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 3 quarts de 7 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 2 quarts de 9 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font, i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc, i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un quart d'onze a un quart de 12 del matí.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt, per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins, per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SALER per ordenar el confinament de l'urbanització La Costa Cunita, al municipi de Cunita, al Baix Penedès, i dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal, en aquest cas a l'Alt Penedès, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles, poc després d'un quart de 5 de la tarda. El confinament també s'ha estès uns minuts després a les urbanitzacions Mestre 1 i Mestre 2 del mateix municipi de Cubelles, així com les Estores, a la mateixa localitat. Els bombers hi treballen amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fan en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, 9 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi ja es troba, això sí, en fase d'estabilització des d'un quart de 5 de la tarda. Es manté activada, això sí, la prealerta del Pla Secta. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Tarda de dissabte de seguiment meteorològic d'aquestes precipitacions que sobretot han afectat el prelitoral de Barcelona i de Girona i que a mesura que han anat passant les hores de la tarda aquests ruixats s'han ampliat sobretot a les comarques de Girona, deixant registres superiors als 30 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Llorenç Saba. I també amb una tramuntana que s'ha deixat notar al llarg del dia a l'Alt Empordà i també un mestral rescalfat que ha fet que les temperatures fossin més elevades a les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. Pendents també d'aquesta propera nit i matinada dels ruixats que es puguin formar davant de la Costa Daurada i de la Costa Central, amb un diumenge al matí que serà molt més assolellat, amb una tarda que augmentarà la inestabilitat amb ruixats que podran descarregar amb intensitat també al Pirineu, Prepirineu i les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb unes temperatures que aniran tirant cap a baix. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona nit.
2: I d'altra banda, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvorang a les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova, que s'allargaran durant diverses hores, serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró, la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i Els Minyons de Terrassa. La podeu seguir, recordem, com sempre, en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Camp Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada. Per assistir i cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 25 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, es fan els jocs dirigits al Mirall per a infants de 5 a 10 anys. Diumenge 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació. La gent...
4: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rebato de 2026. Dissabte 25 de juliol, de 7 de la tarda a 9 del vespre, se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 2:15 hi haurà sopar al carrer i a 11:15 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 2:15 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de 8:00 fins a 9:15, gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, de 7:15 a 9 del vespre, hi haurà el ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà l'animació infantil amb els germans Cartoon a la pista. A partir de 12:30 hi haurà concert amb De Tot Band, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro del pintor Xavier.

0: I el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol inclòs, els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 10:45 a 11:45 del matí.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Hola, soy J.C. Randoña.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

semàfors pinten de colors els carrers buits. I penso, que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí. I la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sé.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

No és enveja, és una denúncia conscient. Aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets impressionant.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament de l'urbanització La Costa Cunita, en aquest municipi del Baix Penedès i dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles poc després d'un quart de 5 de la tarda. El confinament també s'ha estès després a les urbanitzacions Mestre de 1 i Mestre de 2 del mateix municipi del Garraf, així com les Estoreres a la mateixa localitat. Bombers de la Generalitat hi treballa amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fa en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, els bombers continuen treballant amb 9 dotacions terrestres més en un incendi de vegetació a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi es troba en fase d'estabilització des d'un quart de 5 de la tarda. Es manté, això sí, activada la prealerta del Pla Secta. I en mobilitat, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvorang a les obres de soterrament de les vies. Les circulacions de prova que s'allargaran durant diverses hores serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. Parlem ara de successos. Un jove de 21 anys ha mort aquesta passada matinada al canal de la dreta de l'Ebre, Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre un avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Ja cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'alliberament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I més successos, en aquest cas un operari de 66 anys que també ha mort aquesta passada matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró la Diada Castellera de les Santes amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. Entre les construccions més destacades fins ara, els Verds precisament han aconseguit descarregar el 3 de 9 amb folre i agulla, una fita que no es veia a plaça des de l'any 2019. Recordem que podeu seguir-la en directe aquesta diada per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Camp Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada. Per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rebato de 2026. Dissabte 25 de juliol, de 7 de la tarda a 9 del vespre, se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 9:45 hi haurà sopar al carrer. De 11:45, ball de nit amb el duet Esquitx, fins a 3:15 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15 gaudirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, de 7:15 a 9 del vespre, hi haurà el ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà animació infantil amb els germans Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Band, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a 4 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a 10 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'1:00 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació. Abrera Informació. L'agenda.
3: Durant el mes de juliol el programa de patis oberts continua oferint espais de lleure

0: en moviment, d'un quart d'11 a un quart de 12 del matí.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol de 5 a 6 es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol de 5 a 7 es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys i divendres 31 de juliol de 5 a 7 es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals Líder a Internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
4: Top Música Nova.
3: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Marquem la diferència. La ràdio que t'escolta. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. L'incendi iniciat a Cubelles, a la comarca del Garraf, ha quedat estabilitzat minuts abans de les 7 de la tarda, 2 hores i mitja després del primer avís. El foc, que afecta 8 hectàrees de terreny forestal, ha obligat Protecció Civil a confinar més de 2.500 persones. L'alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, en declaracions a Canal Blau, ha afirmat que el foc podria haver estat provocat segons els primers indicis.
3: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat els bombers, han vingut de seguida, la policia local també, està controlat segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
2: L'ordre de no sortir de casa es manté tot i l'estabilització del foc, en el qual bombers destina 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. El cos treballa en els dos focus, però es prioritza el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. I seguim amb successos, perquè un accident en via urbana a Mataró entre 5 turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquest dissabte, com diem, aquesta tarda, al voltant de les 6. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers treballen en el sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. Membres del cos han excarcerat 2 menors atrapats físicament d'un dels vehicles implicats, i al seu torn el Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat 13 unitats, entre les quals un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt SEM Bombes. D'altra banda, Renfe ha iniciat aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Recordem que el tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I en cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat avui a les Santes de Mataró el 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els verds han completat l'actuació amb el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el pilar de 8, en una diada, això sí, marcada per la pluja que ha obligat a interrompre-la durant 15 minuts. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Dissabte 25 de juliol, de 7 de la tarda a 9 del vespre, se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 2:15 hi haurà sopar al carrer i a 2:15 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 2:15 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de 8:00 fins a 9:15, gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dissabte 25 de juliol, de 7:15 a 9 del vespre, hi haurà el ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà l'animació infantil amb els germans Cartoon a la pista. A partir de 12:30 hi haurà concert amb The Tot Band, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a 4:00 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a 10:00 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. De 1:00 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre, hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dilluns 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa de patis oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'11:15 a 12:15 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol,

0: Fedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
4: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
5: Ya no sonríe más a reclato.
6: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
7: Big Friday on Air, a Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera. A
10: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.
11: També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Classe B, classe B. Classe B. Pepita Estudios.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi iniciat a Cubelles al Garraf ha quedat estabilitzat minuts abans de les 7 de la tarda, dues hores i mitja després del primer avís. El foc, que afecta 8 hectàrees de terreny forestal, ha obligat Protecció Civil a confinar més de 2.500 persones. L'alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, en declaracions a Canal Blau, ha afirmat que el foc podria haver estat provocat segons els primers indicis.
3: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han tocat els 112 els veïns, s'han posat els bombers han vingut de seguida, la policia local també, està controlat segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
2: L'ordre de no sortir de casa es manté tot i l'estabilització del foc, en el qual els bombers destinen 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. El cos treballa en dos focus, però es prioritza el flanc esquerre, que és on hi ha les urbanitzacions que s'havien confinat. I més successos, un accident en via urbana a Mataró entre dos turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits al voltant de les 6 de la tarda. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers han treballat al sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. I d'altra banda, l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquesta tarda arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts, dia 28, per risc de despreniments. La estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quarts de dues i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai, recordem que també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes per risc d'incendi forestal. I en cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat aquesta tarda a les Santes de Mataró 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els Verds han completat l'actuació amb el 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre i el Pilar de 8 en una diada on també han participat els anfitrions, els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi iniciat a Cubelles ha quedat estabilitzat sobre les 7 de la tarda, dues hores i mitja després del primer avís. El foc, que afecta 8 hectàrees de terreny forestal, ha obligat Protecció Civil a confinar més de 2.500 persones. L'alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, en declaracions a Canal Blau, ha afirmat que el foc podria haver estat provocat segons els primers indicis.
3: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han tocat els 112 els veïns, s'han posat els bombers, han vingut de seguida, la policia local també, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos ara. Això sembla, quan diuen això, és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
2: Fa només uns minuts s'ha aixecat el confinament de les urbanitzacions properes després de l'estabilització d'aquest foc, en el qual bombers destina 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. I més successos. Un accident a Mataró entre dos turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquesta tarda al voltant de les 6. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys lleu. 6 dotacions dels bombers han treballat al sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. I d'altra banda, l'espai natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquesta tarda arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins al proper dimarts per risc de despreniments. L'estació del Metocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quarts de dues i les 4 de la tarda. La màxima precipitació registrada avui al país fins a les 8 del vespre. Recordem també que Sant Miquel del Fai ja ha estat tancat al públic diversos dies al llarg del darrer mes per risc d'incendi forestal. I en plana política, avui Salvador Illa ha assistit a Hanoi a la firma d'un acord de col·laboració entre l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam, perquè les grans empreses de tots dos països col·laborin en tecnologia i innovació. I tanquem amb cultura, amb castells. Els castellers de Vilafranca han descarregat avui a les Santes de Mataró 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els Verds han completat l'actuació amb el 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre i el Pilar de 8 en una diada. Això sí que s'ha hagut d'interrompre durant uns 15 minuts a causa de la pluja. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. Qualsevol
1: moment. I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera, són les 11.
2: Serveis informatius de Ràdio Obrera. Tot el que passa a prop teu.
3: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
2: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
3: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
1: Siguis on siguis, Radio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM. radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Radio Obrera

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

En cabina, Abraham Soul.

Mezclando para ti, Abraham Soul.